0: Mes radio. Liestad.
1: Ah, la fortunada cul pachet de stat de surpresa dat RTR e la Ursula Meissen a Trun, aber propi selegra afche seu beati Gian Marco, che stat lusi dendest a la tata dat vinavon quei pachet cun en quei a cei per fa un pau pi bella, pi pacifica la stat, qual va al beadi, gratulazions a tot onor, conta clar attentament radio al proxim temps dati forza un inaga ina ni l'autra cajun per in de quals pacchets.